0: Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos coberts. Comencen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. La suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. Perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre Casino Ceretà ni garanteix tampoc la seguretat de l'equipament. Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris. L'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
1: Esports. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. El Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I ens queda el titular del temps. Calor excepcional per a un mes de maig avui, amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local s'arribarà als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu.
2: Trescat Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Unamar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Hola, soy Tony Rey. Y todos los jueves de 7 a 9 de la tarde te espero para escuchar la mejor música en Unamar FM. Vamos a compartir lo mejor de nuestra lista top internacional. Los estrenos musicales de la semana. Los mejores clásicos.
8: Viajaremos en el tiempo y compartiremos parte de la historia de la música.
7: Te espero para escuchar la mejor música todos los jueves de 7 a 9 de la tarde.
9: ¿No crees que es hora de modernizarte?
10: Escúchanos estés donde estés.
11: Unamar FM.
12: Unamar.

0: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com.
1: Conecta con la mejor música.
2: Onamar FM.
1: Solo números uno.

0: ofrece el vital de la semana.
1: I el vital de la setmana és, pertany a Calvin Harris. I es titula Satisfy, com podies comprovar fa no res. Seguim amb el cantant de Llançà, en Frederic, i el seu tema. Festa a la platja.

Doncs si t'ho diu ella és perquè serà veritat. No senzill enamorar-se d'una superestrella. Aitana, ella ho és. I, de fet, té certa experiència en aquests casos. Superestrella, així sonava Aitana des d'Ona Mar. Quan resten uns 18 minuts ja escaig per arribar a les 11 en punt del matí. Seguim amb més i més cançons. Tot seguit ens quedarem amb tot un clàssic dels Pet Shop Boys, titulat així, Suburbia. Espero que el gaudeixis.

Així és com sonava aquesta bonica cançó de Luis Cataldi, el seu Almost, i d'aquesta manera nosaltres seguim amb més i més èxits a l'espera de Maral amb els seus amics Marta Seves, Guille i los demás, o Daniel amb Felip Jaén, el seu Somsei que ens farà ballar. A continuació, l'alegria dels Catarres i Casa Meva, que també és Casa Teva.

0: Us ho avança 3cat.info. Col·lectius laics engegaran una campanya contra la presència del papa a Catalunya amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació dimarts coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. La consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ho assegura al Parlament, on subratlla els esforços negociadors que ha fet el govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat talls a carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. En concret, s'han trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen o joguines que poden provocar asfíxia. Entre d'altres, si no ho reverteix, Temu s'arrisca penalitzacions periòdiques. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president, Salvador Illa, insinua una campanya judicial contra els socialistes. El PNB insisteix que cal avançar eleccions. I en marxa l'Audiència Nacional d'Interrogatori a l'exnúmero 2 del Ministeri d'Interior, acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran. Israel ha fet una dotzena de morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Els bombers sumen 300 professionals més a la nova campanya contra incendis que comença la setmana que ve. Les altes temperatures que ja tenim i que es preveuen per aquest estiu marcaran la temporada. La campanya té en el punt de mira els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers. I en cultura, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana en una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris.
1: Esports.
2: Anthony Gordon ha de viatjar avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pasqual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Pasqual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: I el temps: tarda de sol, nuvolades del Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral. Atenció a la calor que farà. Gran part de Catalunya se situarà entre els 30 i 35 graus. Alguns punts costaners i de muntanya tindran valors una mica inferiors i a Ponent es poden assolir els 37 i 38 graus.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Hola familia, espero que estén muy bien. Soy Sofía Reyes.
6: Nosotros somos
7: Doral. Somos Mauri.
8: Hola amigos, soy Manuel Carrasco.
9: Aquí están todos los artistas que te gustan.
10: Una Mar FM.

0: noves de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Una Mar FM. Hey!

tu-tu-tu-ru. I així ens animem amb molta alegria i molta música, sobretot aquesta última part, molta música, des d'aquí, des d'Ona Mar FM, en el moment en el que arrenquem ara mateix l'última hora en la que t'acompanyo fins a les dues en punt. Passen 4 minuts, gairebé 5 de la una, seguim amb més i més cançons, amb més èxits, com aquest del Farben i el seu Body Talk.

Camins, somnis i promeses, sopa de cabra, Sun i Mon DJ, doncs amb tots ells i també amb l'Amy Winehouse arribarem a les dues en punt. Ha sigut un plaer compartir amb tu un dia més de bona música d'èxits, un rere l'altre des de la teva sintonia preferida. El meu nom, Jordi Prades, et deixo amb ella, amb una de les grans veus del segle XXI, i amb el seu Rehab, Amy Winehouse. Fins demà. Hola, Mar FM.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bonamar FM. Bonamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bon Amor FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.